hermosa Maria. I ho feia tot perquè sempre mengés.

0: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: Els caps de setmana són per recordar. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.

Un nom propi, bonic, angèlic. La versió d'un senyor que no té res a veure amb mi. Ho matitzo per si de cas. Es diu ni més ni menys que Christian Vidal. Va ser una cançó dels anys 70. Ah, Angelica, sempre per començar la banda sonora de la teva vida. Una d'aquelles cançons que tu, potser amb el pas dels anys, ja havies oblidat. Va sonar bastant aquesta cançó des de França. Ah, Angelica, amb el meu tocaio, Christian Vidal. Sempre per començar, una cançó molt especial, Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Sempre fent de companyia, amb ganes de viure, reviure, belles sensacions musicals. Sempre busquem una excusa que conformi dues hores de ràdio. Després de la cançó de Benvinguda a la cançó Salutació, anem ja a mi a desvetllar el secret d'avui. A ningú se li escapa que també, gràcies a la televisió, gràcies al cinema, hi ha hagut moltes bandes sonores importants. Algú pensarà, ara anirem de bandes sonores de cinema. Doncs no. A televisió, aquí al nostre país, més concret a la televisió espanyola, la televisió, la nostra, la pública, la que paguem tots, està clar, una sèrie que no fa massa es va retirar, però que va estar durant llargs anys en cartell. Va arrencar, si no em falla la memòria, l'any 2001 i es va mantenir bé fins començaments de la dècada del segle XX, d'aquest segle XXI, però dels anys 20. Vaja, ens expliquem, no? Si us sembla, el llarg i ample d'aquesta sèrie Cuéntame, van ser moltes les cançons que el seu productor, el seu realitzador, el seu director, Miguel Ángel Bernadó, va incloure, perquè eren les cançons que sonaven de fons amb la vida antiga de la família Alcántara, no? Posaven fragments de cançons que sonaven a les ràdios d'aquella època, allà a Madrid, mítiques emissores, que també alguna la podem recordar. I, en fi, ho resumirem fàcilment. Les cançons del Cuéntame, de la banda sonora de la sèrie televisiva Cuéntame, per ser en grans artistes, eh? El Emanuel Arias, l'Ana Duato, el Ricardo Gómez, la Maria Galiana, en fi, Juan Echanove. Que bons eren. Una de les sèries més brillants, més encertades dels anys. Bé, la cançó Cuéntame, que amb la banda sonora de la sèrie la cantava, la canta l'Anna Belén, venia d'una cançó original dels anys 60 que va ser un dels temes d'inici de llançament a l'èxit de Fórmula Quinta. Què us sembla per començar si escoltem les dues versions, l'original de Fórmula Quinta i la versió d'Anna Belén? Amics, amics, les cançons del Cuéntame, el Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.

Les cançons del Cuéntame, la versió de Fórmula Quinta, l'original. Paco Pastor. I l'Anna Belén i el seu fill. Ell i Víctor Manuel. David San José. Les dues cançons del Cuéntame, la que va sonar a la sèrie, la de l'Anna Belén, molt més modernitzada, però calia escoltar la versió original de l'any 1968 de Fórmula Quinta i el seu Cuéntame. Les cançons del Cuéntame, la banda sonora d'aquesta gran sèrie televisiva, avui algunes d'elles, perquè es van inclús editar tres CDs, tres compact disc, recopilant les cançons importants, sens dubte el millor primer, el segon, déu-n'hi-do, el tercer ja era molt testimonial. Para que no me olvides, les cançons del Cuéntame, i entre les moltes cançons que sonaven de fons amb aquella sèrie, amb aquelles imatges dures de la primera dictadura, de regents de la dictadura, primers de la transició, un tema era mític, únic i indispensable. Va ser un dels primers temes que el nostre país va exportar a la música internacional, a la música d'altres països, com va ser als Estats Units i la mateixa Anglaterra. Black is Black, els mítics bravos i el gran Mike Kennedy. Les cançons del Cuéntame avui sonant al Para que no me olvides.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana, viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

mítica Andorinya. Un dels darrers singles que van gravar en una etapa molt curta. Juan Pardo Jr., Andorinya, deliciosa, entranyable. Para que no me olvides, les cançons de la sèrie de la banda sonora de Cuéntame, des de l'any 2001 que va estrenar-se. Després farem una mica de simbologia d'aquesta sèrie ràpida. Les dues versions del Cuéntame, la versió de Fórmula Quinta i la versió de l'Anna Belén. El Black is Black mític, entranyable, de Los Bravos, l'Andorinya de Juanes Júnior. I una cançó que va sonar moltíssim aquella època, d'aquelles que la censura es mirava de refiló perquè es pensaven que amb el seu contingut hi havia alguna indirecta contra el règim de torn. La va compondre el mític Luis Eduardo Aute, que també la va arribar a cantar, però la versió més coneguda de Les Roses en el Mar va ser la versió de l'Eurovisiva Maciel.

0: Te acompaña Joan Enric Vidal.
1: Cuéntame, i les seves cançons de fons que sonaven en aquelles mítiques en ràdios d'Ona Mitjana. La EDM encara era un possible projecte. La sèrie es va emprendre amb el propòsit de celebrar el primer quart de segle transcorregut des de la transició. Era l'any 2001. Em va quedar patent el seu esperit clarament didàctic en alguns capítols especials que tenien entrevistes documentals a personatges històrics de l'època, com per exemple els corresponents al president del Carrero Blanco o també a la mort del mateix Franco. Per mitjà de situacions, personatges i actituds de l'època poden resultar familiars al públic que les va viure en aquella època. La sèrie fa una evolució nostàlgica similars a The Wonder Years, aquells anys meravellosos amb l'històrica sèrie d'Estats Units. Després de 8 anys de antena, la sèrie Cuéntame, como pasó, es va convertir en tot un referent. Va sobreviure a diversos vaivents polítics de ràdio i televisió espanyola i va ser emesa durant els governs de José María Aznar, Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy i Pedro Sánchez. La gravació del primer episodi començà el dia 29 de juny de l'any 2001 i es va emetre el dia 13 de setembre d'aquell mateix any. Tot i que 2 dies després dels atemptats d'Al-Qaeda dels Estats Units va ser tot molt convulsiu. Per aquest motiu, i fins a la tarda del dia 13, es va estar considerant la possibilitat d'ajornar l'estrena per la gran commoció mundial que havien suposat els atacs a Nova York. Finalment, la regió espanyola va confirmar el dia 2 del mateix dia 13 l'emissió de la sèrie, que va estrenar-se a les 10 en punt de la nit. I tots amb el cor content de recordar altres temps, èpoques, feliçment, que són història. Complicats, difícils, però també nostàlgics. Per què no? Almenys en la vida familiar, sobretot.
2: Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca.
1: Amigues, amics, les cançons del Cuéntame. Amb aquelles grans interpretacions d'Antonio Alcántara Barbadillo, que interpretava Manuel Arias, i Manuel Arias. La Mercedes Fernández López, que interpretava la gran Ana Duato. La Herminia López, la iaia de la família, la Maria Galiana. També el Miguel Alcántara Barbadillo, el germà d'Oli Manuel Arias, el Juan Echanove, Ana Arias, Pablo Rivero, Ricardo Gómez, Carlos Hipólito. Sí, un gran repertori per una gran sèrie. Cuéntame, aquí, al Para que no me olvides, les seves cançons.

0: Las cançons del règim que sonaven en aquella època, A lo loco, la gran Luisa Linares y los Galindos, la que també va cantar Hay quien dice de Jaén que no es tierra andaluza.
1: Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.
0: Mira, que bé cantava la Rosalía, una de les nenes yeye de l'època dels 60. Amb la Gelo, amb la Luisita Tenor, amb la Betina, cantants d'aquí de la terra, eh? I la versió del Tell Him Dile també sonava de fons. Amics i amics, les cançons de la banda sonora de Cuéntame hem tingut els Pop Tops, Olor, Guaylor i A lo loco de Luisa Linares i los Galindos. Com podem veure el guionista, el que triava la música, que devia ser José Ramón Pardo, com no, el gran mestre de mestres de locutors de música, el que més en sap del país, sempre dic jo. Van triar cançons molt variades, des de temes mig folclòrics, com aquest tema A lo loco de Luisa Linares, a temes mítics amb un grup també molt pioner en la música, com van ser els Pop Tops i el Olor, Guaylor. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. La banda sonora, les cançons de la sèrie televisiva Cuéntame. Dues dècades de bona audiència i de sentiments en d'altres temps i èpoques, d'un temps, d'un país, o com diríem, temps era temps, diria el Gran Serrat, que també l'escoltarem perquè vam posar també alguna cançó en català. També la música italiana era molt important, bàsica en aquella època. Moltes cançons que venien d'aquells cantants de la generació dels 60 que van marcar el final d'una època i el començament d'una altra. Em quedo ara amb aquesta. Vindran més, eh? Il Mondo, una de les cançons més emblemàtiques del repertori de la música italiana cantada pel mític home de les ulleres negres, Jimmy Fontana.

Amiga mía, i los brincos? Ja els brincos en la seva segona etapa. Sense Juan Pardo i Júnior ja havien de ser del conjunt. I els germans del Júnior van entrar a formar part de... aquesta gran agrupació mítica i imprescindible amb els inicis del pop del nostre país, Los Brincos. I les cançons del Cuéntame que van sonant des d'aquest Para que no me olvides. Abans ja hem fet un recorregut amb els inicis del Per què, com i quan de la sèrie Cuéntame l'any 2001. Com passen els anys? Han passat 23 anys des de quan estem enregistrant aquest Para que no me olvides. Una sèrie que podríem considerar històrica, però també al mateix temps dramàtica, de fi, pel trasfons que hi havia en aquella època. El tema del franquisme, la transició democràtica i un gran guionista, Miguel Ángel Bernardó. I també, abans hem parlat dels intèrprets, però hi havia també narracions de fons increïbles en les veus de la gran Victoria Prego i el Roberto Leal, que posaven la veu de fons a les explicacions d'aquesta sèrie Cuéntame. Los Brincos, Jimmy Fontana, Luis Arenares, Pop Tops, Maciel, Juan y Junior, Los Bravos, Ana Belén y Fórmula Quinta, a las dues versions de Cuéntame.

mític Summer Jungle. Los Iberos, també un grup també molt important, l'any 1968. Abans d'ahir mateix, Chica de Verano, Summer Jungle, va ser una gran cançó d'un conjunt també d'un pas molt curt del món de la música. Després vindria aquell mític Las Tres de la Noche, cantada en castellà, quasi bé medieval, i altres cançons ja que van donar pas. Els Iberos seguirien la seva carrera musical per separat, formant altres grans grups de la música del nostre país. També amb la sèrie Cuéntame, aquest Summer Jungle, aquella Chica de Verano, de l'any 68, encara en plena dictadura pura i dura, va ser un tema important. Seguien arribant cançons i cantants d'Itàlia que sonaven de fons en aquelles mítiques en ràdios allà a Madrid, doncs s'inspirava la sèrie. Qui no recorda aquella mítica Ràdio Intercontinental, o aquella mítica Ràdio Centro, o aquella mítica Ràdio Madrid, o aquella mítica La Voz de Madrid, o aquella mítica Ràdio Espanya de Madrid, que va marcar tota una època en la ràdio, que tenien presència inclús aquí, en gran potència, arribaven aquí a casa nostra. La recordem també en carinyo, perquè també aquí a Catalunya es havia fet gran ràdio amb altres grans emissores que podien també sonar de fons amb la sèrie Cuéntame. Rita Pavone era una de les veus importants d'aquella època. Una de les seves boniques cançons entranyables, que també sonava amb una pinzellada de Cuéntame. ¿Qué me importa el mundo?

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang, cantava el Joan Manuel Serrat, i és que també allà a les ràdios de Madrid, amb la sèrie Cuéntame van posar, perquè el Serrat allà a Madrid era un autèntic ídol, i és encara. Joan Manuel Serrat, mite per sempre, i també amb la sèrie Cuéntame vam triar aquesta cançó, podria ser qualsevol d'aquella època, però aquest mític Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, va ser realment molt important cap allà als anys de la nova cançó catalana, que tenia també un gran arrelament fora de Catalunya. I de França què? Abans hi hem parlat d'Itàlia, però de França ens arribaven també, que sonaven en aquella època, molt bones cançons. No masses, no totes, però algunes molt, molt marcades, molt assenyalades, que vam deixar una petjada molt important. Una de les mítiques de la música francesa, molt habitual aquí al Per a qui no m'olvides, és la mítica i ja desapareguda François Hardy. Parla d'ella, es parla de moltes cançons, però parlar d'aquesta és un autèntic emblema de l'any 1966. Tous les garçons et les filles de Montmartre se promenen dans la rue des Pardus. Que bonica! Recorda joventut, adolescència i l'infantesa.

0: recordant a Nino Bravo l'any 1972. Era una banda sonora total també que va sonar a Cuéntame. Les cançons del Cuéntame, para que no m'olvides, cada cap de setmana en sintonia Remember, recordant altres temps, èpoques, sensacions, vivències i passatges de la vida. Banda sonora de Cuéntame, avui el Para que no m'olvides, un canal a llibertat, també mirat de refilo, en aquella època, però va passar. Nino Bravo, quan records i quina veu.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Des del Penedès i per tot el món, Para que no m'olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

mica fora de repertori los tres sudamericanos, no más habituados del Para que no me olvides. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca. I és que en aquella època, als anys 60, quan es va gravar aquesta cançó de los tres sudamericanos, que també van cantar altres trios i altres conjunts de l'època, hi havia una autèntica dèria, una autèntica febre en promocionar Mallorca, i evidentment el turisme va ser el gran boom dels 60, i com no, com a màxim exponent, abans que esclatés el fenomen de les Illes Canàries, era més fàcil anar fins a Mallorca, i com no, aquesta cançó parla de Mallorca, com moltes altres cançons que no recorda aquell tema que es deia El puente que tenien que construir de València, Mallorca, per anar més ràpids, i que cantaven los mismos. Los tres sudamericanos, entranyables, d'aparicions continuades a la televisió en blanc i negre de l'època, l'Alma Maria, el Darío, Johnny, sudamericans afincats al nostre país, i aquí es van quedar viure ja per sempre. Que bons eren i en quin bon estil tenien sempre elles, sobretot. Alma Maria, que van acabar regentant un cèntric bar a Barcelona, molt a prop de la plaça Francesc Macià. Los canarios van ser importants i també la van posar de fons, perquè calia també obrir el país en aquella època a l'exterior, i les emissores de ràdio van ser fonamentals en posar música que no fos cantada en castellà, i algunes que venien de les regions, com es deia en aquella època. Bé, doncs, hi ha haver-hi conjunts. Abans hem pogut sentir els mítics pop-tops amb el tema All or Wailor, agafant un tema del cànon de Pachelbel que van adaptar perfectament de meravella amb el seu cantant Filtrin. Però va haver un conjunt amb arrels del país que tenia un gran solista que a la llarga seria executiu de la Societat General d'Autores, amb alguna polèmica que altra, el Teddy Bautista, que va cantar de meravella. Teddy Bautista i Los Canaris van ser un grup experimental que també van trencar els motllos de conjunts, com van fer els pop-tops, de ser 4 o 5 components. Ells eren, si eren a Bayrat, entre 6 i 7 components, crec que més aviat 7. Los Canaris, qui no recorda aquell mític Get on your knees, un tema realment imperatiu. Ponte de rodillas!

Abre la muralla, tema mític reivindicatiu. Tot un símbol d'aquella època que van cantant a Belén i Víctor Manuel. La versió original venia de la música sud-americana de Xile, dels Calchaquis, que va ser prohibida perquè, evidentment, en aquella època diu unes coses que deia aquesta cançó no era massa bo per la salut mental, que ballava molt la censura aquí al nostre país. Ho diem d'aquesta manera perquè realment és com ho sentíem i com també, en certa manera, ho havíem viscut amb els nostres inicis al món de la ràdio, en què algunes cançons hi havia cada 10 o 15 dies aquella llista famosa que arribava des del Ministeri d'Informació i Turisme i que deia «Canciones no radiables». I, en fi, entre elles la muralla era una d'aquelles. Després la van cantar, evidentment, també des de Canàries los Abandeños. També aquí la versió de l'Anna Belén i el Víctor Manuel. Però un tema mític que també va sonar amb la sèrie Cuéntame. Les cançons del Cuéntame no parlem més. També hi havia grans boleros que va incloure el que se n'encarregava de fer la selecció musical d'aquesta sèrie Cuéntame. Un dels grans boleristes de l'època que va arribar des de Mèxic, petit però encantador, i que tenia unes cançons tendres, romàntiques, amb les que amb el seu fons s'han dit i han fet coses meravelloses. Estem parlant de l'Armando Manzanero i aquesta cançó, Contigo aprendí.

0: Los chicos con las chicas, los bravos, repeteixen abans amb el Break a Little Lovin', abans amb el Black is Black, i ara també amb la cançó emblemàtica de la seva primera pel·lícula, Los chicos con las chicas. Cuéntame cómo pasó. És una sèrie de televisió feta al nostre país, a Mesa per la U exclusivament. La sèrie narra, situant-se en una combinació de microhistòria i macrohistòria, les vivències d'una família de classe mitjana de Madrid, els Alcántara. Durant els darrers anys del franquisme i els començaments de la transició Made in Spain, i és a la vegada una crònica sociopolítica de l'època. El seu nom prové de la famosa cançó Cuéntame, composta pels creadors musicals Pablo Herrero i José Luis Armenteros, antics components de Los Relámpagos, que també puc sentir abans amb el Nit de Llampecs. I que va estrenar-se la cançó que venia dels anys 60 a l'any 1968 de Fórmula Quinta. Abans ja hem pogut sentir la versió de Fórmula Quinta, la versió de l'Anna Vélez. Des del seu primer episodi, a més el dia 13 de setembre de l'any 2001, Cuéntame reflecteix els canvis experimentats en el país a partir de l'any 1968. La ficció s'inicia a l'abril d'aquell any amb la victòria eurovisiva autènticament impactant de la Maciel, cantant a Anglaterra i en competència amb el Congratulations de Cliff Richard, fins previsiblement, segons va afirmar al novembre de l'any 2007 el productor de la sèrie Miguel Ángel Bernardó, al final de la transició. Va acabar-se, l'última va ser emesa el dia 29 de novembre de l'any 2023, o sigui que un recorregut de 22 anys. Cuéntame! Manola Díaz, Ana Duato, María Galeana, Juan Echanove, Pablo Rivero, Irene Vicedo, Ana Arias, Ricardo Gómez. I les veus de fons de narració de la Victoria Prego i el Roberto Leal. Tota la història, per uns d'infantesa, per altres d'adolescència, per altres de joventut i per altres ja de vida quotidiana fins a arribar als nostres dies. Tingues el que tinguis, Cuéntame, és la banda sonora de la teva vida, com també ho és el nostre Para que no me olvides. Aleluya, número 1.
1: Estas son las cosas que me hacen olvidar.
0: La versió original de Luis Eduardo Aute, també al Cuéntame.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

mítica i també a Cuéntame, amb èpoques de reivindicació, de transició, i que, en fi, la Maria Mar Bonet li posava el sentiment necessari. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Cançons que van triar-se per la sèrie Cuéntame entre el dia 13 de setembre de l'any 2001 i el dia 29 de novembre de l'any 2023. 23 temporades, 413 episodis. Cuéntame, la banda sonora de la teva vida també de fons amb aquelles ràdios mítiques de l'època. També començava a arribar música internacional i també se'n van incloure poques que venien de l'estranger, però algunes eren imprescindibles. La meravellosa cançó, la meva preferida, la meva dedicatòria sempre per Moody Blues. Night Sing With Satan també sonava i molt. És un tema de l'any 1968, complet, entranyable i total. Que no em preguntin quin és el millor. Jo ho tinc clar. I tu?

0: per acabar, impossible. Bueno, encara queda algo, eh? Cap rei se finí. També sonava la sèrie Cuéntame, la música del gran Hervé Villar, un dels títols de la música de la chanson francesa dels anys 60 i 70. Hervé Villar, Cap rei se finí, aquí cantada més o menys en cert per molts cantants, entre ells el Mitchell i també els Mustang.
1: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.

arreu del món, des del teu dispositiu, el teu mòbil, la teva tablet, o també per les ondes de la ràdio, amb aquesta emissora que ara escoltes. Petons per elles, abraçades per el Joan Enric Vidal, perquè no m'oblides, 3 dècades a Mantena. Ei, corre la veu, recomana'ns, perquè el que escoltis aquí rarament ho podràs escoltar a altres bandes, freqüències i sintonies. Acabem, gràcies.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM. Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Marc Timón estrena pels 100 anys del concurs de Vic una sardana titulada Un mateix afany, i l'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup sardanista Riallera ha celebrat 100 anys del concurs de Vic, sent la primera entitat que aconsegueix aquesta fita per la sardana esportiva, i ho celebra amb una estrena de Marc Timón. Aquest és del programa 496 i tenim més titulars. L'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat el món sardanista. L'agrupació sardanista calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui. I el campionat de Catalunya de Vic torna a deixar uns resultats favorables per la colla Maggi i destaca per l'errada de repartiment de la colla Violetes. Una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de coble de l'Escola de Música de la Bisbal, que arriba ja a la seva sisena edició. I Jordi Molina estrena per sorpresa una sardana que podem escoltar al podcast. Convocats als novens premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català. Quines categories hi ha? Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Així sona la nova estrena de Marc Timón, un mateix afany dedicat als 100 anys del concurs de Vic. Aquest dissabte, el grup sardanista Riallera va celebrar la centena edició del concurs de Vic a la plaça major de la capital d'Osona, vàlid pels campionats Veterà, Gran A i Gran B. Ara en parlarem als esports, però anem a explicar aquesta centena edició del grup sardanista Riallera, que és la primera vegada que un grup sardanista, una entitat, arriba a aquest número pel que fa als concursos de sardana esportiva. Vic ha estat la primera població i ho han celebrat el grup sardanista Riallera amb aquesta estrena en càrrec a Marc Timón titulada Un mateix afany. El concurs va comptar amb la Cobla La Principal de Llobregat i, a banda de la competició, que és habitual a cada any, també hi va haver altres actes per commemorar l'efemèride, així com certs representants polítics, com per exemple el conseller Ramon Espadaler. A les 8 del vespre, a la mateixa plaça, s'hi va comptar amb la participació d'algunes entitats de cultura popular de la ciutat que van donar la benvinguda a les colles, així com una ballada protagonitzada per més de 100 exdansaires vigatans. Finalment, la sardana de Germanó, que va tancar aquest acte, va ser aquesta estrena de Marc Timón dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar a les 100 edicions del concurs, tal com recull el grup sardanista Riallera. Anem a escoltar aquesta sardana sencera, tal i com es va estrenar per la Cobla La Principal de Llobregat dissabte passat. Trobareu imatges del concurs a les nostres xarxes socials.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: acompanyen a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I no marxem de Vic, però anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
2: Perquè, com dèiem abans a la notícia d'obertura, aquest concurs de Vic edició número 100 va ser vàlid pel campionat Granà, Gran B i Baterà, i també per les colles del territorial de comarques barcelonines. A càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, les colles es van veure les cares a partir de les 10 del vespre en aquest campionat de Catalunya, de la primera fase tant del campionat Gran com del campionat Baterà. Pel que fa als enfrontaments de les colles del campionat de Catalunya en categoria Granà, en la primera sardana, en ballen 3, recordem-ho, es van enfrontar a la colla Mans Amigues de Cassà, que va guanyar a la colla Mirant el Cel de Sabadell, i la colla Violetes del Bosc de Barcelona va guanyar a la colla Maig, també de Barcelona. En la tercera sardana, la colla Maig va guanyar a la Mirant el Cel, mentre que les Violetes del Bosc i Mans Amigues van empatar això a la segona sardana. I en la cinquena sardana, que és la tercera pel campionat gran, doncs, que era l'última seva, la colla Violetes va guanyar a la colla Mirant el Cel, mentre que la colla Maig va guanyar a Mans Amigues. Per tant, un resultat favorable altre cop aquesta temporada per la colla Maig, que ha estat un descobriment, i també aquest empat a zero, podríem dir, a la segona sardana entre Violetes i Mans Amigues, es deu a que Violetes es va equivocar repartint, per tant va perdre tota la seva puntuació, i Mans Amigues va fiscalitzar malament aquest repartiment, per tant també va perdre aquesta puntuació. Pel que fa a les colles de categoria Gran B, en la primera sardana la colla Tarragona Dansa de Tarragona va guanyar a la colla Nanúfers de Banyoles, mentre que en la tercera sardana la colla Solstici de Barcelona va guanyar a la colla Nanúfers i va perdre contra la Tarragona Dansa. En categoria veterana, la segona sardana, és a dir, la seva primera, va determinar que les colles Ressò del Vendrell i Sabadell de Sabadell guanyessin a la colla Dansaires de Maig de Barcelona. La colla Sabadell també va sortir victoriosa de l'enfrontament amb la colla Amics Dansaires de Cassà de la Selva. Les colles Toc de Dansa de Tarragona i Enèrgica de Terrassa van guanyar l'enfrontament contra la colla Arrels de Dintre el Bosc de Manresa, i la colla Toc de Dansa també va guanyar a la colla Claro de Goges de Banyoles, la qual al seu torn va guanyar a la colla Enèrgica. Pel que fa a la quarta sardana, la segona per als veterans, la colla Sabadell va guanyar a les colles Toc de Dansa i Claro de Goges, la colla Amics Dansaires va guanyar a les colles Claro de Goges i Ressò, dos enfrontaments. La colla Enèrgica va guanyar a les colles Ressò i Dansaires de Maig, la qual va guanyar a la colla Arrels de Dintre el Bosc. Com dèiem, aquest campionat també va ser vàlid per les colles del territorial de comarques barcelonines. Una de les sardanes que van ballar els grans, la segona, va ser Els ocells et canten. Una sardana amb molts canvis d'aires de Conrad Saló. No podria ser d'un altre que no fos ell. L'escoltem a càrrec de la Copla Marinada, una sardana de 1959 dedicada a la mort del seu pare. L'escoltem, Els ocells et canten, de Conrad Saló.

0: coplejant.cat.
1: I marxem de la plana de Vic per anar a més llocs del territori.
2: Connexions al territori.
1: I de l'interior a la costa, perquè el Far de Calella va acollir divendres el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi dins del Festival NEC. El cantautor solsoní va repassar amb la Cobla i la seva banda els temes dels dos discs que tenen en comú cantant en català, francès, italià, castellà o aranès, entre d'altres idiomes. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I l'agrupació sardanista Olot va celebrar aquest diumenge la 63a edició del seu aplec de la sardana al Parc Nou d'Olot, amb les cobles Bisbal Jove Ciutat de Girona i la local La Principal d'Olot. Dins de la 34a edició del cicle Nits de Música al Claustre Sant Cugat, divendres a la nit es va celebrar un concert de la Cobla Juvenívola de Sabadell al Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. La Cobla, aquest any, celebra el seu 50 aniversari. I aquest cap de setmana ha estat Festa Major a Llambilles i l'Associació Pessebre Vivent de Llambilles va organitzar una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona al Parc de l'Estació. S'hi va estrenar una sardana de Josep Antoni López dedicada al poble. I per acabar, com cada dilluns, el d'aquesta setmana hi va haver ballada a la nit a Olesa, organitzada per Olesa Sardanista. En aquesta ocasió hi va participar la Cobla La Principal del Llobregat, una ballada que ha deixat imatges d'una plaça plena de gom a gom de sardanistes ballant. Escoltem un dels temes de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.

0: Això era Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.
1: Coblejant. Menció de qualitat als premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Educació.
0: I una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de cobla de l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal. El curs ha estat impartit per Marcel Sabater i ha estat ja la sisena edició d'aquest taller de 3 dies que s'ha celebrat a la Bisbal d'Empordà. Dels 15 alumnes, 9 han estat actius al curs i 6 han estat alumnes d'escolta. El programa es va desenvolupar des de dilluns 6 de juliol fins a dimecres 8 de juliol i hi van constar una introducció tècnica bàsica a la direcció acció per a cobla i després un assaig de cobla format pels membres mateixos del curs. Dimarts 7 de juliol va seguir aquest assaig amb cobla on cada un dels membres del curs passava a dirigir una de les peces que interpretarien al concert del 8 de juliol a la tarda. Un concert on s'hi van interpretar obres com les Impressions Camperoles, de Joaquim Serra, però també les danses de Vilanova de Toldrà, Camins de Jesús Ventura, la Fageda d'en Jordà, també de Toldrà, la Plec de Tardor de Conrad Saló, en Pere Gallerí de Joaquim Serra o Montmagastre. També la nupcial de Joan Lamote de Grignon. Anem a escoltar en Pere Gallerí, una sardana de Josep Maria Vilà i Gandol a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya. És una sardana de 1924. L'escoltem.

0: Això era en Pere Gallarí, una sardana de Josep Maria Vila i Gandol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies.
0: I l'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat a les cancel·lacions al món sardanista. L'agrupació sardanista Calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui a causa del foc que hi havia al voltant d'aquesta població. L'agrupació sardanista Calderina va emetre un comunicat notificant que la ballada amb motiu de l'Escaldàrium aquest passat dissabte es cancel·lava arran de la cancel·lació de totes les activitats programades dins d'aquesta festa i a causa del foc i del fum. Som Sardana va emetre un comunicat on explicava que enviaven el seu escalf a la població de Caldes de Montbui i als equips d'emergència. Anem a escoltar una sardana dedicada a aquesta població de 1946. És de Josep Maria Boix i es titula Montbui.

0: Hem escoltat Montbui de Josep Maria Boix a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. L'agenda.
0: I anem amb un recull de l'agenda perquè és infinita, totes les ballades a Som Sardana. I és que comencem a dimarts 21 de juliol perquè dos quarts de vuit hi ha sardanes a Torroella de Montgrí amb la Bisbal Jove i també a les 9 a Palau Solità i Plegamans amb la principal de la Bisbal. També dos quarts de 10 a Correig la Sant Jordi. Passem a dimecres 22, sardanes a Cadaqués amb la principal de Banyoles, a Palamós amb la Juvenívola de Sabadell a partir de 2 de 10 i a la mateixa hora Tiana, la Lluïsos Cobla. A les 10 de dimecres que ve, Castelló d'Empúries, la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora, però a Sants Montjuïc, hi haurà la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I dijous 23 de juliol a les 7 hi ha Ballada d'Arenys de Mar amb la principal de Banyoles. A la mateixa hora, Sant Adrià de Besòs, la principal de Terrassa, hi farà una ballada, i a les 8 del vespre a Lleida hi haurà una ballada de festa major del barri de la Bordeta amb la 11 de setembre. Dos quarts de 10 de dijous que ve, a Castellà del Vallès hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 10 a Vilanova de la Muga hi haurà els Rossinyolets. També a les 10 a Llançà hi haurà la Baix Empordà, i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Lluïsos Cobla. Divendres que ve destaquem, per exemple, la ballada de festa major que farà la Maricel als Hostalets de Pierola a dos quarts de 7 de la tarda, i a 2 de 10 de la nit la Maricel serà a Martorell. A la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Mediterrània, i a les 10 a Artesa de Segre hi haurà la Vents de Riella. Serà la cloenda de les sardanes a la fresca d'Artesa de Segre. També a les 10 de divendres que ve a Tordera hi haurà la Verga Jove, i dissabte 25 de juliol a Caralps hi haurà ballada de festa major d'una amb la principal d'Olot, i a les 5 de la tarda començarà el 22è aplec de la sardana de la Garrotxa, a la Canya, a la Vall de Bianya, al Parc de la Vall de Bianya, amb les cobles Bisbal Jove, Juvenívola de Sabadell, la principal d'Olot. Dissabte 25 de juliol, també a les 6 de la tarda, cinquena festa de l'estiuetge amb una ballada a Ribes de Freser amb la Ciutat de Terrassa, i a les 7 de la tarda a Begues hi haurà la Ciutat de Cornellà amb la ballada de festa major. A la mateixa hora, però per la festa dels Elois de Berga, hi haurà la Cobla Pirineu. I a les 7 també ballada amb la Juvenívola de Gramunt a Arbeca. També dissabte que ve a les 7 a Solsona, ballada amb la Juvenil Ciutat de Solsona, i també el 31è aplec de la Sardana d'en Bar a partir de les 7 i a les 10 de la nit amb la Reu Jove i la Marinada. Dissabte que ve també hi ha el 42è aplec de la Sardana amb la Cobla Principal de Tarragona, la Palma d'Ebre. I dissabte que ve també a les 8 del vespre, festa major de Sant Pol amb una ballada amb la Sabadella. A la mateixa hora que la fet hi haurà la Maricel, i passem a diumenge. Perquè a dos quarts d'una ballada a la Fuliola amb la Tàrrega, i també a dos d'una festa major de Sant Julià de Lòria amb la Vents de Riella. També diumenge que ve hi haurà a les 6 de la tarda ballada a Sant Joan de les Abadeses amb la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora Rubí la Contemporània. A les 7 de diumenge que ve, 26 de juliol, Camp de Bànol, hi haurà ballada amb la Verga Jove, i a les 7 també a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 2 de 8 a la Seu d'Urgell la Vents de Riella, a la mateixa hora a Blanes la Flama de Farners, a 2 de 8 també a Castelldefels la Baix Llobregat, i a Calella hi haurà la Marinada també a la mateixa hora. A les 8 del vespre de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Juvenívola de Gramunt, a Premià de Dalt hi haurà la Maricel, i a les 10 de la nit de diumenge a Calonge i Sant Antoni la Flama de Farners. A la mateixa hora a Mataró hi haurà la Contemporània per les Santes. I dilluns 27 de juliol a Perpinyà la Cobla serà la principal de Rosselló a partir de les 9, i a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Sant Jordi, a les 10 a Santa Coloma de Farners la Flama de Farners, i a 3 quarts de 12 de la nit doble ballada de les Santes, sardanes i xindriada a Mataró a la plaça Santa amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem doncs la tradicional revetlla de Sant Jaume que organitza l'agrupació sardanista de Calella el proper dissabte 25 de juliol a partir de les 8 del vespre al passeig de Manuel Puigverd, amb sopar popular espectacle familiar de cobla de la cobla Bisbal Jove amb sardanes, també després per ballar, i exhibició de la colla Mans Amigues de Castellà de la Selva, que farà lluïment i punts lliures, i també el tradicional concurs de fanalets fets a mà per la mainada. Tots els nens que presentin fanalet de manera gratuïta, fet a mà sobretot, doncs optaran a un premi, que és una joguina ben especial, cada una diferent per tots ells. Per tant, mentre esperem aquesta revetlla de Sant Jaume de l'Agrupació, anem a escoltar una de les sardanes que fan servir cada any per acabar aquesta revetlla, que és el Sereno, que sona a les 12 en punt de la nit. És de Josep Coll Ligora, a càrrec de la principal de la Bisbal, i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: has fet per mi.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
2: I tornem a les estrenes perquè n'hem tingut una de sorpresa aquesta setmana.
1: Coplejant, les estrenes.
2: I és que ha estrenat ni més ni menys que Jordi Molina, per sorpresa, aquesta passada setmana. Va ser dijous 9 de juliol a Castellà del Vallès. El blanenc de naixement torroellenc d'adopció va estrenar Amb els braços oberts. Així es titula aquesta sardana que va estrenar a una de les ballades del cicle d'estiu de Castellà del Vallès, dedicada a la sardanista Eulàlia Sagrera i encarregada pels seus familiars. La va interpretar la cobla La Principal de Llobregat, cobla del compositor a la plaça del Mercat de Castellà del Vallès, davant la mirada expectant dels familiars, la dedicatària i també tots els sardanistes que van ballar aquesta sardana, que podem escoltar ara amb la gravació de l'estrena de La Principal de Llobregat. És Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina, que ja s'ha anunciat que també estrenarà el concert del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest agost. Per tant, en tornarem a estar pendents, però de moment escoltem aquesta estrena de Jordi Molina, Amb els braços oberts.

0: Això era Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina.
1: T'has llegit les bases?
0: L'ens de l'Associacionisme Cultural Català convoca els novens Premis d'Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. Els guardons repartiran 5.500 euros entre els guanyadors i guanyadores i les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre a premis@ens.cat. Aquest any l'entitat incorpora una novetat i és que dels 10 punts de valoració de cada candidatura se n'atorgarà un a aquelles entitats que

0: culturals i la transversalitat d'expressions culturals. El Premi Bonari a la Comunicació de l'Associacionisme Cultural Català està recompensat per primera vegada amb 500 euros i reconeixerà la divulgació de la cultura popular catalana per part d'un periodista, comunicador, programa o mitjà o editorial. I finalment, el Premi ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la Persona, dirimit per la Junta Directiva de l'ENS, s'atorgarà a un activista que hagi destacat per la dinamització cultural en relació amb l'associacionisme cultural. El Premi BBVA a l'entitat es farà públic durant l'acte de lliurament dels 9ens Premis Antoni Carné, que se celebrarà el divendres 30 d'octubre de 2026 a Barcelona, amb lloc encara a publicar.
1: Coblejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició amb una sardana dedicada a les Santes de Mataró, i és que estan a punt d'arrencar les Santes de Mataró, que hi ha molta gent en aquest país que les veu molt, sobretot els mataronins i mataronines. Jo en tinc una part, per tant, allà hi serem. Anem a escoltar-la, és de Salvador Comas, i es titula, evidentment, les Santes de Mataró. És una sardana de 1956, per tant, aquest any fa anys rodons, i anem a escoltar-la per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, amb a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblejeu força.

El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim al programa? Doncs avui, a La Caixa Tonta, ens posarem nostàlgics. És inútil continuar, no soc més que un joc per tu. I és que avui entrevistarem a Pep Sala, compositor, cantant i component de la mítica banda de rock català Sau. Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Sempre maltractant-me. Com sempre, amb l'Assumpta Vitòria, parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira, i podrà passar absolutament de tot i més cosetes. No sap més que un joc. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades, comencem.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
4: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
2: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: I seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Això és la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: I seguim, nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El Hombre y la Tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La Casa de la Pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1, 2, 3, vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'Hombre y la Tierra.

0: Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, i tant. Una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Doncs, realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor de la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva en la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses. Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Escolta, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic i repetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal d'aquells que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Altimir i el Carles Oliver i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'home que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres. No? I, com bé deies, arrel d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat, ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat, inicialment estava pensat en teatre, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure aquest estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha quants moments molt especials en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, però i a més tenim la sort que gràcies a les tecnologies és aquest cançons que podem disfrutar a la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bé, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Perquè hem de tocar amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, des de quan tenim concerts amb Sau. I aleshores, doncs, però el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu... La gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats perquè ara tots els teatres que hem estat en un ple i ha sigut... I és fantàstic la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó la gent les canta i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un dia perquè... I unes ties que m'he perdut coses, perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. La veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap el per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que... Hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar el més gran dels pecadors,
0: sí.
1: De Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, en aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren dolent més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era el nostre enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentaré fer la compilació del vinil, perquè es veia del valor de les cançons i tal, no? Però si aneu, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant quina traiem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és Nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: frase més bonica, Digue'm per què no podem tornar allà on ho vam deixar, Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fi al cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir que jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida, no? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir la noia que fa la pel·lícula.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I el cantor surt en Guim Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble, i més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta'm, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi una carta per a ti"?
1: Sí, Déu meu.
0: Doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. El bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles,
1: Jonathan,
0: un bon amic.
1: Sí, home, i tant. El Jonathan és un dels convidats que tenim en aquesta gira.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser amb ells, vam mencionar aquest projecte que es deia Sau 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc de Granes en Estella i jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Strand.
0: Sí, escolta, mira, el tinc per aquí també, escolta, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència, sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot el que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: En parlàvem d'aquest tren, Pep? Doncs mira, aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir. Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar al nostre país, perquè canta molt bé, però té una sensibilitat molt especial.
0: Cert.
1: I l'escenari, quan cada cop que surt, el concert omple l'escenari de llum. Ell té molta llum i la transmet al concert, i això és fantàstic. Tenim uns col·laboradors, com et deia abans, meravellosos, i tenim molta sort, amb la banda, de poder tenir aquesta gent. En falta un, que és l'Aurelio Morata.
0: Sí.
1: Que l'Aurelio Morata és un dels fundadors de Rebeldes.
0: Correcte, sí, sí.
1: És un dels guitarrista, baixista, és un home, ara que no l'haig de descobrir, un home que ha fet dos grans discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, més a més, és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure la banda, el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez i el Joan, que són gent que hem viscut moltes coses. Però al fer el cap, la vida tu l'únic que t'emporta són els moments viscuts, no?
0: Uh-huh.
1: I amb aquesta gent vam viure molts, vam tenir la sort de viure moments difícils, a començament de Sau, moments de que pensàvem que això no podria tirar endavant. Vam tenir la sort de viure l'èxit, vam tenir la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carles Oliver va haver de deixar la banda per anar a l'Emili, i moments fantàstics, i moments també molt dolents, com per exemple la seva mort del Carles, no?
0: Escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo, bueno, jo ja sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant, aquella conya que hi havia amb el Deprimits que corria per totes les cançons...

0: va sortir, Pep? Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, totes les cançons, tots els discos de Sau hi ha un deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de Trot, tot, de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així, al revés, és brutal. Sí, sí. I vaig dir, on està el deprimit aquí, no? I me'n recordo com vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig dir, aquí està, Pep?
1: I tant. El deprimit va començar quan estàvem a les Tallades, abans de fer el primer disc, hi havia un noi que vivia allà prop de nostre, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa, i que jo vaig veure tant, i ens va explicar, que diu que quan vaig arribar a casa, diu, la clau no volia dir per la porta. Sí. És que la culpa no, ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat ens va fer tanta gràcia que vam dir, hem de fer una cançó. I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i la qual et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí, doncs, va haver-hi un joc, perquè aquestes frases,
0: sí,
1: ens encaixàvem amb músiques d'altres cançons. I a cada disc, doncs,
0: l'anàvem col·locant, sí.
1: Fins i tot crec que hi ha un disc que és el Rareses.
0: El Rareses i Remescla, sí.
1: I fins i tot, coses que això no està enregistrat, però ho hem fet, era gravar cançons, interpretar cançons d'altra gent, com per exemple, havíem fet la Stairway to Heaven, amb la lletra del deprimit.
0: Boníssim! això és impagable, Pep?
1: Sí, sí.
0: Això és impagable.
1: Era jocs que ens agradava fer i amb Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que per exemple, amb un disc, doncs, a vegades hi ha melodies que ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir,
0: imagina't.
1: Hi ha una cançó que, a més, si em permets, no diré quina, ni com.
0: No.
1: Però una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperàvem molt aquella cançó i no va passar absolutament res.
0: Ostres!
1: Doncs cap problema. Agafem la melodia, la canviem, la generàvem a baix i la tornem a gravar en un altre disco. I després sí que va triomfar.
0: Ostres, que bo! Que bo! Ara m'he quedat amb les ganes de saber quina cançó és, però no ho direm.
1: Però és això. Això ho fèiem moltes vegades. O referències de lletres, referències de lletres que surten, hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un disc anterior.
0: Sí, això ho fèieu molt, molt, i era brutal.
1: I t'agrada molt jugar amb aquestes coses, i si em permets, ara amb la sala de fundació, una cosa que espero que cap a finals d'any podem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual.
0: Ostres!
1: Val? On la gent podrà viatjar en el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Sau.
0: Això és boníssim!
1: Jo ja hem fet proves, la setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt, i realment hi ha moments increïbles. Penso que la gent que està en de Sau s'ho passarà superbé. I una de les moments, una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
0: Oh!
1: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Sau.
0: Es pot dir de quines cançons o encara no?
1: No, que vingui d'allà.
0: Que vingui d'allà i ho vegi, no?
1: Alguna és del Quiranic. Mira, que puc dir és del
0: Quiranic. Mare meva.
1: I després, una cosa que ja explica, una cosa que expliquem, que això sí que ho explicaré ara, Nosaltres, com vam fer el videoclip de la Generació Continua, que vam al Carib, a Sant Pere
0: Llimes... Sí, bonic, bueno, mític, clar.
1: Sí. Aleshores, allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu Quieres Andar.
0: Ah.
1: I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, no, jo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, pero la noche es para un largo viaje, pero hay que llegar.
0: Ostres! I,
1: això, la frase aquesta la vam traduir, i això la nit és per fer un viatge llarg.
0: Exacte.
1: Vàries cançons de Sau apareix, això.
0: Sí, apareix, que apareixi.
1: On vas, apareix amb un deprimit, apareix, no sé, la gent, doncs, apareix, hi ha una cançó que és el viatge llarg, aleshores, doncs, apareixen diferents cançons aquest concepte i gràcies a la Sonia Silvestre.
0: Déu-n'hi-do, ostres, quina història, Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar...
1: Perquè se'ns... Perdona, no ho havia explicat mai.
0: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides.
1: Oh,
0: a veure què tal, a veure. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
1: Hòstia, vergonya.
0: O de dir, no, o vergonya, o de dir, no m'ho esperava, jo, aquest disco.
1: No, home, a l'època que jo era molt petit, doncs m'havia comprat un, vaig comprar el Sant Carlos Club del Cínex.
0: Sí.
1: Que vergonya no em fa. Un altre que vaig comprar va ser el Cuéntame de Fórmula Quinta.
0: Carai!
1: I un altre que vaig comprar aquella època era... Jo recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustangs.
0: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó, només una, de qualsevol artista del món, quina seria?
1: Uau, és molt difícil, molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig, i perquè... I precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'empolsament que es diu Still Crazy After All These Years.
0: Molt
1: encara
0: bona.
1: Encara bo, anys, que és una meravellosa cançó.
0: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
1: Vaig escriure estrany... El lloc més... No sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó que n'estic molt content, va ser quan jo vivia a la Gran Bretanya.
0: Sí.
1: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya que estan molt turístics. Aquells.
0: Sí, aquell, molt, sí.
1: Ho era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, o el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya.
0: Correcte.
1: I allà hi ha un lloc màgic que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig doncs, em vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
0: Cercles, preciosa. Sí, sí, tant. Mítica. M'encanta.
1: Per mig de les peces d'Estalveig.
0: M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
1: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, més de... Més intentar ser molt seriós i rigorós treballant, no? Quan gravem, no?
0: Lògic, també, sí.
1: A casa, a l'hora de crear, soc més caòtic, però estic jo sol i aleshores el meu caos, diguem-ne, en el fons, és un ordre peculiar que tinc al cervell.
0: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
1: Jo tinc un problema, que em costa molt dormir de dia.
0: Ostres!
1: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert, l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol llevar.
0: Oh.
1: He dormit quatre poques hores.
0: Això és fotut, eh?
1: I tinc un cafè directament a les venes.
0: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
1: Però, clar, però si te l'explico, deixarà de ser secret.
0: Bueno, bueno, si no vols, no l'expliquis.
1: No, jo parlo de la música quan... No, quan ningú em veu. La gent, la meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada molt és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I amb la persona, hi ha la Ivet, la Ivet Viola, que és la persona que és la meva mà dreta a l'empresa,
0: sí,
1: amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis, amb, tenim una productora de coses de gastronomia, juntament amb l'Esteve Guerra, un gran amic, doncs tenim un espai que cuinem pels amics i, per exemple, ahir mateix vam fer... Hi ha un vi que es diu Boig per tu,
0: apa,
1: i per cert, vam fer que són una gent fantàstica de Vinyes Domènec, del Montsant, i a més a més, si em permets anunciar-ho...
0: I tant, i tant.
1: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós.
0: Oh.
1: Un personatge que es dirà Via Morangio, un rosat que serà el rosat de mitjanit i el vi negre que és el Boig per tu.
0: Uau.
1: I això la gent ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o en els concerts. I som les embotilles especialitzades, també si es podrà trobar. Perquè són vins molt, molt, molt bons, perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec, que fan verdaderes meravelles amb el vi, que són del Montsant.
0: I ahir, doncs,
1: vam tenir un dinar amb ells i que també, com sempre, també són molt, molt bons amics.
0: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
1: Sí, home,
0: molt, suposo.
1: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert, que era un concert a l'aire lliure, al Ripollès, i bé, un concert que hi havia gent, i era un concert de cap al tard, no era molt tard a la nit, sinó que cap vespre.
0: Uh-huh.
1: I... a més, hi ha imatges, o unes imatges d'això, no molt bones, no són imatges bones, perquè, evidentment,
0: el del darrer de l'època, clar.
1: Però hi havia, durant el concert, doncs hi havia dues iaies, aquella època, això era l'època del Quidanit,
0: no? Sí, sí.
1: Hi havia dues iaies de 80-90 llargs, que, en un lateral de l'espai on hi ha el públic, comencen a caminar, i van davant, van avançant, i elles dues eren agafades de bracet, i arriben allà on hi ha les valles que separa el backstage del públic. Allà a les valles hi havia gent de seguretat. Elles van apartar la valla i l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar perquè va dir aquelles senyores...
0: Home, clar, que passi, pobretes.
1: Van entrar, van anar just a darrere, al costat de l'escenari, a la part de darrere, nosaltres estàvem interpretant, fent música.
0: Sí.
1: I van unes escales que pujaven a la part on hi ha la taula de monitors. I les senyores van pujar per aquelles escales i van pujar al costat del tècnic de monitors.
0: Oh, que fort!
1: I el tècnic de monitors els va mirar, però clar, ningú els va dir res.
0: Aleshores,
1: per darrere hi havia una escala, una petita escala, que pujava fins allà on hi havia la tarima de la bateria.
0: Oh.
1: I les dues senyores van pujar aquella escala i el pobre Quim Benítez, que era el nostre bateria...
0: Sí, sí, en Quim Benítez, sí.
1: Des de la plana. Li van agafar el braç mentre es tocava.
0: Hòstia!
1: I li diuen, escolta'm, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
0: Oh. Ostria! Però això en directe, Pep!
1: Directe.
0: Oh. Fin, que fort!
1: Fin, veient que aquelles senyores es podien fer mal, perquè ja estaven enfilades a dalt.
0: Home, clar!
1: El Quim va deixar de tocar, va dir, sí, i clar, en Carles, això, veiem que para la bateria, ens deixirem què collons passa, i ens trobem... I m'hi ha dues iaies allà.
0: Ja els hi podíeu haver fet cantar algun, Boig per tu, versió... Que bo, no m'estranya.
1: És que va ser una super surrealista, perquè si normalment si algú vol passar al backstage, hi ha els segurates que no el deixen.
0: Clar, no, els goril·les.
1: I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després, fins i tot, t'agafaran amb certa violència.
0: Sí, clar, sí, sí.
1: Però, clar, al ser dues senyores tan grans...
0: Tan grans, els van dir que passin, pobretes. Ningú s'atrevia a dir-los res, pobres. Pobres.
1: Va ser una mica molt divertida.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I per acabar, Pep, quin plat representaria més Sau? O sigui, tu que t'agrada la cuina, o un dels plats que normalment potser cuineu o cuines abans d'un assaig de gira, quin seria aquest plat?
1: Mira, amb el Carles i a mi ens agradava molt la cuina japonesa. Sí. I anàvem molt durant de Barcelona, que es deia Yu, i que ja està tancat, malauradament està tancat. I havíem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut, i era com una mena de karaoke, on hi va venir la comunitat japonesa allà, no? Amb aquestes, nosaltres, ens anava bé, perquè a mi només allà, anàvem allà i ningú ens coneixia, perquè podíem petar la xerrada i coses, no? I aleshores, doncs, allà havíem estat, havíem anat molt sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí, que entre un fondí i un estofat, diguem, una cosa rara, que de la cuina japonesa, que es diu sukiyaki, no? I feien allà, i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu, i mira, coses molt caldes.
0: Sí, a mi també m'encanta.
1: I és molt interessant. I aleshores ens podríem, aquest plat, ara mateix podria dir això, però també et podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrit.
0: Oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira, el 30 de maig us tenim al COI, juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Campllong, 7 de juliol Pollença, el 24 de juliol us tenim aquí a Calell, al Far, si no m'equivoco, preciós, el 25 de juliol a Riells i Viabrea, i aquí ja ens anem més endavant, que ja en parlarem. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Ha estat un gran plaer i ho he passat fantàsticament.
0: Doncs d'això es tractava, i com diu la vostra cançó, que em va agradar molt el videoclip, i aquest guinyo de potser és allò que diuen fer-se gran, que és brutal el videoclip, m'encanta allà la residència. Repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint i revisquent moments com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Abraçada forta.
1: Molt bé, a reveure.

0: Hola, sóc Home Ribes i no us perdeu La Caixa Tonta. És brutal.
1: El racó de Toni Rovira.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí ara. Acabem de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està? A veure.
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui l'ambient, no? Perquè estaven una mica freds, la cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda doncs algú per aquí que dona
0: a veure,
1: voltes.
0: A qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure.
1: Tinc un mà que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on tinaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quants de temps ha estat, però quasi un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, per aniré passant.
0: Home,
2: hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo, i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament, aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quins números has fet
1: Joan,
0: avui?
1: Joan, no ens podem estendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
0: Ai, Déu meu, vinga, va, a veure.
1: Sí. Doncs... Que tu tens molta curiositat
0: ja
1: i després
0: sé,
1: ja que no
0: saps,
1: tens temps.
0: Ja ho saps doncs com sí. Som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... Si no hi ha gasolina,
0: venga,
1: el cotxe
0: doncs,
1: no va.
2: Res. Ens convidi una vegada anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà.
0: Oh.
1: Encara ho estic esperant fa una nit o dos.
0: És que la veritat,
1: o tres,
0: Toni.
1: O quatre,
0: de
1: ja no sé com fa.
0: Mare meva.
2: Bueno,
0: mare
2: ara,
0: meva.
2: Serà doncs. Serà... ara serà l'oportunitat.
0: Aviat.
1: Llorenç, me'n vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ja ho pot veure, ja ho pot veure.
3: Sí, senyor... ja lo podemos ver.
0: Oiga, senyor Barragán. Senyor Barragán,
1: és l'imitador, és l'imitador.
0: Home, l'imitador, el senyor Barragán, que per a mi és com si lo fuera. I ja està, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hala, vete a passear un poco. Adeu. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
0: Qui?
1: La Toñita. Toñita, saluda
0: favor,
1: a los amigos de la ràdio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: Però està dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Tony. ¿Qué pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Tony me dio muchos chuches. Estoy
0: madre mía, Toñita.
4: Sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.
0: Madre mía, Toñita. Y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
4: De mi casa. De
1: Guatemala.
0: ¿De Guatemala?
4: De Guatemala. Pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
0: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
4: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
1: No, això no morirà mai.
0: Por favor,
1: no podem
0: entendre's
1: molt perquè si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
1: que se te va, que se te va.
5: Que se va l'autobús. Ja no m'espera, carinyo, mi autobusero.
1: Ja no t'es fiel?
5: No, ja no m'es fiel.
1: Però que no le dices que vienes del Toni Rovira.
5: Sí, se lo digo, pero bueno, está muy loco.
0: ¿Qué le pasa?
5: Se han apoderado de él otras.
1: Como todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta gente...?
2: Mira que li ensenya les cames i tot. Estàs parant l'autobús aquí a fora,
0: Però no funciona, no funciona, no funciona.
2: No funciona, no funciona, no sé per què.
1: Mare meva. Quanta gent ha entrat avui?
2: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades. Mare meva. Cada dia més i més.
0: Estàs molt bèstia, Mare sí, sí. meva, mare meva.
2: I la gent pregunta, encara hi ha gent que pregunta que com, d'on poden veure este programa, en sèrio.
0: Sí, i, però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira, sí, o no? Sí, quanta sí, gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
2: I hi ha gent nova, hi ha gent nova que diu, ostres, este programa, d'on te lo dan? Saps?
0: Exacte. O sigui,
2: està molt bé.
0: Això està molt bé. Les xarxes
2: I ara ens poden veure, ara ens poden veure a YouTube en directe en la gravació.
0: En directe. Ah, o sigui, que Déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm.
2: Sí, sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira. Amb el cubilete i tot.
2: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any. A l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
2: I ara surt sempre a tot arreu.
1: Ha despertat ara.
2: Sí, sí, sí.
0: Ai. Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
2: Bé, el cubilete, claro.
0: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, que tinc que acabar per aquí. Paqui.
0: No pareu, eh?
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí. El David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David,
1: amb les celles
0: depilades. Sí, sí, escolta'm.
6: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
6: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui.
1: Indecent o...?
6: Indecent una mica.
0: Com sempre.
6: Que sempre depilar-me en directe.
1: Depilar-te en directe.
0: Ostres!
1: Qui t'ho farà la...
0: Jo lo compro.
6: Com vulguis, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador i aleshores et depilem tot de dalt a baix ja.
0: No, ostres, seria boníssim. Sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro, ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
6: Ai. A un metre.
0: A un metre? Toni, a un metre.
6: A un metre i 200.
0: Això està aquí ja, eh? Això està aquí ja, eh?
1: El metre està aquí dintre, eh?
0: Cuidado, eh?
6: A lo millor m'he connectat jo i he vist un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar,
6: metres.
0: ja ha marxat.
1: Així s'acostuma a lligar tot el dia.
0: No para,
1: avui ja,
0: no
1: ja has lligat aquest dematí, no?
6: Aquest dematí, doncs pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
1: Tu, amb ell?
0: És sí. Que...
6: No
1: m'interessava.
0: No m'interessava. No pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs,
6: i sobretot, fes l'amor i no la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot, no, escolta'm...
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També,
1: eh? Unes bones panties. Paqui, a què sí, unos buenos panties?
7: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
7: Sí.
1: Pero es que David tiene un poco de peso y los tacones...
7: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría muy bien.
7: Sí.
0: Hombre...
1: No, si al final, bueno, si ell és feliç així, doncs pues cada un que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant,
7: claro
0: i tant.
7: Sí.
0: I tant.
1: Paqui, canta-li's un poco, venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
0: A veure, Paqui.
1: I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima.
7: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
7: 86, un 86.
1: Ja ha sigut mare,
0: no.
1: Dues filles, ho ha fet tota la vida.
0: Sí, lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
7: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
7: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
7: ¿Quieres?

0: contempla.
1: ¡Bravo! ¡Bravísimo!
0: Sonríe, va una risa tía contagiosa.
1: ¡Qué guapa!
2: ¡Muchas gracias! ¡Un besito para todos!
1: ¡Abrazo fuerte, artista!
2: ¡Gracias!
1: ¡Mara meva!
0: ¡Con aquí siempre! ¡Y qué alegría tú! Ay, tan con las puertas.
1: Sí. ¡Broche de oro!
0: Al turno a las gemelas. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
0: perquè
1: exacte.
0: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, encendre i apagar totes porta un rato, i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa. Entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
0: felices,
1: per allà, clar que sí. Estan a casa
0: continua la vida. Continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
0: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que facin la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
0: No, descansar no. Ara comença l'1 de nit,
1: bueno,
0: nen.
1: Ara sí, ara comença l'1 de nit, però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
0: Bé, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, sí, o sigui, eres nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
0: Encara em queda temps.
1: Encara
0: però
1: queda temps per fer.
0: Sí,

0: satèl·lit orbitant. I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a la Caixa Tonta.
1: Com un satèl·lit orbita al teu voltant, que t'estàs sempre estimant.
0: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
2: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
0: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que sempre hi passa de tot.
1: Més feliç que pensar-te i somiar despert.
0: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
1: Que deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
0: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
1: És el que som un per l'altre.
0: Res més.
1: Per l'altre.
0: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.